0: un buen esfuerzo la semana pasada y habíamos dicho que íbamos a excursiones más de veranito. Pues dicho y hecho. Josep Antoni Prats, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes. Sí, voy a caminar, voy observando el territorio.
0: Hoy, de hecho, vamos a ir en coche pues hasta el lugar, hasta los lugares, porque hoy nos vamos a acercar al litoral. O en Huarca, quien tenga esa oportunidad, claro que sí. Decía que nos vamos a acercar a nuestra costa.
1: Sí.
0: Y en concreto, pues aquí cerquita de la radio vamos a empezar, en Playa de Embosa, bueno, incluso en Figuereta ya vamos haciendo un vistazo de lo que nos propones hoy, que son los islotes que tenemos pues aquí entre Figueretas, vamos a decir, y
1: Playa de Embosa y
0: el final de la Torre de Sasal Rosa, o sea, este tramito de pequeños islotes.
1: Sí, la veritat és que els paisatges no serien mai iguals sense les illes, sense els esculls, sense aquestes roques que formen part del paisatge.
0: Home, seria molt avorrido, no?
1: Sí.
0: Tot el mar azul
1: i... Si només tinguessis horitzó i barcos passant amunt i avall, seria molt avorrit. I tenim illes. I hem recordat que tenim aquella secció d'illes, d'illes pitiuses, que a vegades hem fet, que hem parlat de Sacuniera, de Tagomago, de Sespalmador, hem parlat de diverses illes, i avui he pensat, ostres, hi ha unes illes que tothom veu, que segur que tots ho hem vist alguna vegada i que no sé si tothom té clar quines illes són.
0: Bueno.
1: Que són aquestes que tenim.
0: Bueno, tenemos claro, bueno, aquí cerquita de la ràdio, per exemple, pensamos en la Isla de las Ratas porque la conocemos porque ha sido lugar de lanzamiento de fuegos artificiales durante años. Al final la conocemos por esto, básicamente. Pero de ahí hacia la derecha, si miramos hacia el mar,
1: exacte, si
0: sabemos que hay mucha piedra por ahí, pero poco sabemos lo que son.
1: Tothom ha anat alguna vegada a Platja d'en Bossa. Tothom ha vist el mar des d'allí. I clar, mires al mar i veus una colla d'illots. Primer de les illes Rates, però també n'hi ha uns altres. I el programa simplement és comentar quines són aquestes illes.
0: Vinga.
1: I que tenen, és a dir, des de sortint d'Esport de Vila anem cap al sud. Y es murem una miqueta.
0: Pero vamos a por situarnos, si miramos al mar, vamos a ir de izquierda a derecha, empezando más cerca de la ciudad de Vista y alejándonos.
1: Sería norte a sud, perquè quan mires al mar des de Platja d'en Bossa, des de Figueretes, estàs mirant cap a l'est. Per tant, si tu mires d'esquerra cap a dreta, estàs fent de nord cap a sud.
0: Vale.
1: Tothom que ho tingui clar.
0: Es diré bien para situarnos, que luego no nos fallen a veces los puntos cardinales.
1: I bé, hi ha tres grups principals, però comentarem una miqueta més. Una cosa prèvia. Tots els illots són petites joies ecològiques. Tots.
0: De hecho, y hace unos días ya lanzábamos esa alerta de que ahora que las serpientes han aprendido a nadar, pueden acabar con la biodiversidad de nuestros islotes y con la lagartija de nuestros islotes.
1: Pròpia d'aquestos illots. No sé si en aquestos hi arriben, perquè algun queda una miqueta lluny de sa costa. Em consta que els illots que ja han perdut Sargantana són els que estan molt prop de sa costa, com l'illot de Sora o algun altre. De fet, crec que varen fer bé, no van dir quins illots eren els que ja estaven amb molt de perill, però sí, són bé, el que hem de tenir en compte és això, són petites joies ecològiques pel que hi ha en elles, pel paisatge que tenen, pel que hi ha en elles, que són haver-hi plantes i petits animalets que només estan en aquests llocs, i molt especialment també pels seus voltants, per tot el seu món submarí i totes les praderies de Posidònia que hi ha al voltant. Recordem que les praderies de Posidònia que hi ha al voltant d'aquestes illes que parlarem avui són les que han motivat que tinguem la declaració de patrimoni de l'humanitat.
0: Que no ens oblidem.
1: Que a vegades pareix que sí, Dalvila està molt bé, Dalvila i tant, però...
0: Però particular de nostra declaració està bajo el agua.
1: Allò que tenim naltros que va fer que aconseguíssim la declaració va ser tot això que hi ha baix de l'aigua.
0: Volvemos a los islotes. Tenemos tres grupos, podemos decir.
1: Sí, i abans, bueno, si sortissis d'Esport de Vila trobaries uns de molt petitets, allò s'escull d'Aurat, que és aquell que està just de vora la punta de la torreta allí, Silla Negra, que queda una mica de vall dels penya-segats quasi, i sa Corbeta, que està quasi arribant a Figueretes per passar a l'altra banda. I davant Figueretes tenim a Castilla, que tu comentaves abans, Silla de ses Rates, que no cal dir d'on ve el nom,
0: creo que
1: bastant evident, i que, per cert, la setmana passada parlàvem d'un edifici, de l'edifici de Cala d'en Serra, que esperàvem que
0: desaparegui.
1: Sí, de ses Rates, i el meu record també infantil és que tenia un gran edifici damunt. Allí s'hi havia projectat un enorme casino.
0: Un home era...
1: Aquella illa havia de ser un casino, t'imagines? I van arribar a construir tota l'estructura de l'edifici, I si no record malament, la construcció es va aturar una vegada que els treballadors que estaven allà va venir un temporal i es varen quedar 4 dies sense poder sortir de Silla i varen dir, escolta...
0: Que igual no és tan bona idea el cas, sinó aquí.
1: Si no canviem les condicions, no tornarem a Silla. I no sé què va passar, però la qüestió és que l'empresa no li va anar bé, no sé, la qüestió és que es van aturar les obres... Bueno. I molts anys després va ser l'Ajuntament qui tirés allò baix perquè continuava allí. Que va ser quan es va començar el costum de tirar els focs artificials des d'aquella illa, perquè es tirava des d'aquella estructura que hi havia. Ara, afortunadament, ja no hi ha aquella estructura i estic encantat perquè molta gent...
0: Bueno, porque una vez más tuvimos que pagarlo todos, la ocurrencia de alguno, pero bueno, está mejor, está.
1: Sí, que bona ocurrència, vull dir que algú si l'acudeixi, que sigui de les rates i pot fer un casino i que el pugui començar, de tala. I bé, el que és bona cosa és que ara hi ha molta gent ni se'n recorda que hi havia aquest edifici. Amb la qual cosa, això em dona esperances amb el que dèiem la setmana passada de Cala del Serra.
0: També desaparecerà de l'imaginari col·lectiu.
1: I ja no m'ho recordarem. Bé, doncs, Silla de Serrates, allí. Bé, i llavors sí, el que tu deies, hi ha, davant de Platja d'en Bossa, hi ha bàsicament tres grupets d'illes, diguem, de nord a sud, d'esquerra a dreta. Hi ha els Daus, els Malvins i l'Esponja. Començant pels Daus.
0: Vinga, si ja que estamos en ese orden.
1: Els Daus són dos illes ben petites, una miqueta més gran que l'altra, es Dau gros i una altra més petita, es Dau petit, no s'han complicat la vida
0: no.
1: Nom, i es Dau segur que és per la forma que tenen així, tal. Es Dau gros és la que té una farola a dalt, té una petita construcció com un castellet a dalt i una farola i una escala per pujar-hi i bé, són fàcilment distingibles, es veuen molt bé perquè de dia es veuen clarament i de nit tenen aquesta farola que fa que també es vegin molt bé.
0: Los barcos, con lo cual...
1: I tot i això, sempre hi ha accidents allí, sempre...
0: Bueno, de hecho tenemos uno, que todavía se recuerda, ¿no? Sí, Don Pedro, por ahí, cerquita...
1: Allí, totalment, en els esculls que hi ha entremig d'aquestes dues illes, és a dir, on se la va pigar el Don Pedro, el 2007, ho recordo bé, a principi d'estiu de 2007, que recordo que havíem dit que seria un any, que no sabríem de què parlaríem aquell any, i bé, va tenir notícia.
0: Sí.
1: La notícia va ser l'esfonsament del Don Pedro, que mos va dur mal de cap durant setmanes, perquè clar, duia unes quantes tonelades de fuel que van anar sortint a la platja i tot allò que va haver-hi. Bé, idò, ara afortunadament el Don Pedro s'ha convertit en un peci, en un lloc de visita de bussetjadors.
0: Sí, i quasi en un arrecife, vamos a decir, un arrecife sí. artificial.
1: Sí, les imatges que he vist darrerament són espectaculars, s'ha convertit realment en un lloc amb gran biodiversitat i...
0: Buceadores i buceadores que sí. Si no l'han hecho ya, que una zambullida ahí, desde luego
1: sí.
0: Puede ser interesante.
1: Per tant, un lloc molt interessant i alerta amb la navegació que no es passi sí. com a tots altres.
0: Venga, seguimos avanzando hacia la derecha.
1: El següent grupet són dos illes, potser les dues més grosses. Es diuen els Malvins. Els Malvins, hi ha dos, els Malví gros
0: i el Malví petit,
1: no? I el Malví, no.
0: Ah.
1: I el Malví pla, perquè a més resulta que el Malví gros és el petit.
0: Vaja.
1: I el Malví pla és el més gran. Això ve de que gros a Eivissa es parla de tamany, però gros en general en català vol dir gruixut.
0: Uh-huh.
1: I clar, el Malví gros es diu així perquè és més gruixut, és més voluminós.
0: Uh-huh.
1: Mentre que el Malví pla és més extens però més planet. I si us hi fixeu, des de qualsevol lloc veureu que hi ha les dues illes, Malví pla, que és efectivament molt pla, tal, i el Malví gros, que és com una roca així arrodonida que es veu. I entremig hi ha diversos esculls i tal, també perillós per la navegació. Es diuen les xelles, les petites roques que hi ha entremig de tots ells. Són petits mons, però són prou grans com per tenir flora i fauna i un tipus particular de sargantana, això ho comentàvem abans, que està molt... que fa molt interessant per especialistas que naturalistas que vienen a Castilla.
0: Tiene que ver con el nombre de la planta, o sea, porque tenemos allí es una zona en la sí. que tenemos Malvío, ¿no?
1: Sí, sí, sí, té a veure amb el nom de la planta, és un tipus de malva i es diu així, és malví. El que no té res a veure és amb els altres malvins que són més famosos, el que mm-hmm. casen femení, les malvines, mm-hmm. que són aquelles illes d'allà del sud de l'Atlàntic, que en el seu moment es van fer molt famoses, perquè doncs, recordes que va haver aquella guerra entre Anglaterra i Argentina, l'última guerra de la dictadura argentina, quan van voler fer allò propaganda i van atacar, se li va ocórrer atacar al Regne Unit, i no els va sortir gaire bé.
0: No, no sé, mucho aquello de Malvinas Argentina.
1: Sí, sí, sí. Sí que potser sí, però no així com tocava, vull dir, van fer una això de propaganda per veure com ho feien. Bé, idò, és curiós perquè els malvins es van fer famosos quan va haver-hi conflictes amb les malvines, perquè algú se'n va adonar que es diuen igual. Però sembla que no hi ha relació entre,
0: nada
1: entre unes i les altres.
0: Vinga, i seguimos avanzando.
1: I més cap al sud hi ha una roca solitària que és com un petit món aïllat. És l'esponja. I es diu així per aquesta sí que està clara, és una, com una roca, sí, arrodonida, plena de forats, l'erosió que actua moltíssim al mar, que no para de batre-hi, és com una terra constantment picada per les zones i constantment foradada i atacada per les zones. I tot i això, si ens hi fixam en una imatge aèria, veurem com hi ha alguna planteta i sembla que alguna, ara no la veurem,
0: no.
1: Però diuen els experts que alguna n'hi ha que corre per allí. Sembla impossible que hi hagi vida en un lloc tan difícil i tan colpejat pel mar, però n'hi ha, la vida s'obre i passa a quasi qualsevol lloc.
0: Bueno, y no habiendo mano humana, pues al final una cosa pues se compensa con la otra.
1: Sí, sí.
0: Lo tenemos, bueno, nos queda alguna, voy a decir, alguna piedra, alguna roquita más por ahí aislada.
1: Home, llavors ja arribaríem a les Freus i a totes les illes de Freus que ja hem parlat, però potser podem incloure la Sal Rossa, sí. Dins aquest grup d'illes davant de la costa hi ha la illa de la Sal Rossa o de la Xanga, perquè els dos noms són, són correctes, que bueno, posa, fa bonic allí davant de la platja de Sal Rossa i de la punta d'Escarregador, i és un antic escut per Escarregador, que feia de carregador de la sal, l'antic carregador de la sal d'Eivissa, de la Sal Rossa, que per, això es diu així. I és una petita illa també, una petita joia, aquesta sí, molt accessible des de la costa, perquè pots anar-hi, fins i tot si no saps nedar, simplement quasi caminant pots arribar-hi.
0: ¿Y lo tenemos?
1: Sí, yo creo que sí.
0: Bueno, porque luego, a ver, quedan muchas más islas y si continuamos el recorrido, sí, sí. Pero bueno, de momento, pues ahí vamos a...
1: Aquestes són les que pots veure des de Platja del Bosc, des de terres, les altres... Bueno,
0: otro día sacamos el barco, venga.
1: Pots veure l'Espardell, que és l'illa, diguem, principal que queda allà darrere, però ja forma part de Formentera, ja és una altra...
0: Ya es otra excursión, sí, venga. Sí. De momento lo tenemos y nos vamos despidiendo, ya cogeremos la barca para otra semana. Josep Antoni Prats, nuestro geógrafo, vuelve el martes que viene. Entre tanto, buena semanita y disfrutamos desde tierra de esas vistas, de esas islas que tenemos aquí cerquita. Gracias, el martes que viene te esperamos.
1: Venga, buena semana, que vaya bien.
2: ¿Qué pasa hoy en Ibiza? Radioibiza.net, tu web con toda la información y el entretenimiento de Ibiza. Entérate ahora. Radioibiza.net.
3: Si vius a Eivissa i tens el teu vehicle domiciliat fora de l'illa, regularitza la situació com més aviat millor. Entre l'1 de juny i el 30 de setembre, la nova regulació limita la circulació de vehicles domiciliats fora d'Eivissa sense autorització i es poden imposar sancions en cas d'incompliment. Fer-ho és senzill. Pots canviar el domicili del vehicle a través de la DGT o informar-te a eivissacircular.es. Consell d'Eivissa.
4: Tio, ayer me salvé de un problema enorme. Me entraban clientes y tenía la villa fatal.
0: ¿Y qué hiciste? Porque te veo muy relajada.
4: Me recomendaron Ibiza Elite Cleaning y en menos de 2 horas estaban súper rápidos, profesionales y lo dejaron todo impecable.
0: ¿Los de limpieza premium urgente?
4: Sí, hacen casa, villas, barcos, eventos, restaurantes, comercios, tapicerías en toda Ibiza y Formentera.
5: Ibiza Elite Cleaning, servicio urgente 24/7 en Ibiza y Formentera. Llámanos al 624-012-427 o entra en ibizaeliteclining.com.
6: Clínica Médico Estética Gálvez Rabadán, considerada como la clínica de referencia en tratamientos médico-estéticos en Ibiza. Ofrece una amplia cartera de servicios para mejorar tu imagen y calidad de vida. Expertos en rejuvenecimiento facial sin cirugía, terapias láser, tratamiento anti-aging y arrugas, eliminación de tatuajes, marcas de acné y cicatrices, tratamiento para varices, entre otros. Solicita tu diagnóstico médico gratuito llamando al 699 159501. Nos encontramos en San Jordi, Carrer del Peix Espasa 18. Queremos mimar tu piel. Llámanos al 699 159501.
2: Cadena Ser. El poder de la conversación.
0: Y antes de llegar a las 2 de la tarde, tenemos que hablar de una cita más. Hoy, 9 de junio, estamos conmemorando el Día Internacional de los Archivos. Hay celebraciones hoy en el Archivo Municipal, jornada de puertas abiertas desde esta mañana y durante todo el día hasta las 10 de la noche. Se puede acceder para conocer ese trabajo. Esta mañana ha habido ya algunas visitas guiadas. Por la tarde, a las 6, visita abierta ya al público general y después una cita teatral con la representación de la obra Dona y Arxiu a cargo del grupo de teatro Beta Teatre, residente en Menorca y que se va a pasar por Ibiza para esta obra. Antes de esa cita, la directora de la compañía, Fátima Anglada, tiene un momentito para charlar con nosotros. Fátima, muy buenas tardes.
7: Hola, buena tarde, ¿cómo esteu?
0: Cita apuntada en la agenda, si celebramos el Día Internacional de los Archivos. Claro, vuestra obra no podía ser más oportuna. Y además, mirando a las mujeres, un proyecto un poco de memoria democrática en el que investigáis pues a mujeres de la historia que han estado invisibilizadas pues por su profesión o incluso condenadas por, bueno, por toda clase de cosas, ¿no?
7: Sí, lo has dicho todo, Tenemos aquí un proyecto de memoria histórica, de memoria democrática, de visibilización. És un projecte Dona i Arxiu que parteix de la investigació Arxius Històrics i va passant per la vida de tantes dones que s'han invisibilitzat amb intenció, s'han jutjat també amb molta intenció i que nosaltres volem portar aquest avui que desperta des d'aquest ahir que trobem als arxius. I avui, com no podia ser d'altra manera, celebrar aquest dia de memòria i aquest dia de reconeixement històric.
0: Contigo, Bego Bonet i Raquel de Manuel Mur, ¿no? No hay cambios en el elenco.
7: Estamos aquí con Paola Chivín, que es nuestra actriz y actrices. Estamos con Raquel de Manuel, que es nuestra voz, nuestra narradora oral. Y salen ellas dos a escena. Y contamos también con dos adolescentes, Artemisa y Nozoe, que van a participar también de la puesta en escena hoy. Se viene Beta Teatral completo a Ibiza.
0: Para esta propuesta de microteatre, que, bueno, yo no sé por qué os embarcasteis en esto, de alguna manera, en ponerle voz a un papel, porque al final los archivos pues nos parecen muy inertes. Vosotras les dais vida.
7: És que el projecte de l'Arxiu Viu, aquest projecte d'aquests arxius que obrin vida i que tota persona sàpiga que té dret a anar a consultar un arxiu, tota la informació que vulgui, és un projecte que de per si ja està viu. O sigui, és un metaprojecte. Perquè, clar, moltes vegades pensem això, que anem a un arxiu, que no trobarem el que busquem, que potser no tenim dret a consultar certa informació, i tot arxiu ha d'estar a disposició de la ciutadania, perquè dins cada arxiu hi ha un trosset de nosaltres, hi ha una part de la nostra història. I llavors, si volem saber qui som i què estem fent ara i sobretot cap on anem, llavors hem de consultar els arxius, més faltaria. I nosaltres fem això, busquem, recerquem, visibilitzem i després compartim a través d'una posada en escena perquè la gent no tan sols escolti, sinó que es deixi travessar per la vida d'altres persones.
0: Bueno, un archivo que tenemos abierto hoy durante todo el día, pero yo que te tengo aquí a mano, pues te voy a preguntar directamente por los perfiles de esas mujeres de las que nos vais a contar su historia, pues nodrizas, maestras, curanderas, represaliadas. ¿Quiénes son esas mujeres, esas olvidadas?
7: Mira, avui començarem per Catalina Tarongí i Tarongí, una dona mallorquina que va ser cremada viva molt jove allà cap al 1302. I diuen els arxius que la van portar a peu una mica lluny de Palma, tan lluny que no et sentissi aquesta pudor de cremat, però prou a prop perquè et sentissin els crits. Llavors comencem amb la Catalina Tarongí i Tarongí, seguim amb una de les germanes Llissana a través d'uns documents que vaig trobar a l'Arxiu Històric de Maó, que daten del 1702, i s'allarga fins al 1752, la història de la germana Llissana, que va ser condemnada perquè deien que tenia una certa amistat amb el dimoni, perquè ella era una noia molt lliure, parlava molt, feia moltes coses que li agradaven, no es volia sotmetre al dret de pernada, en aquest dret de cuixa que dia de dia diem a les Balears, i llavors va ser condemnada a lapidació. Però et salva d'una manera molt curiosa, que avui us explicarem, però ara no us faré spoilers. Després, no, veniu, veniu. Després et salva, et salva. Et salva i d'una manera molt elegant i segueix sent bruixa com no podia ser d'altra manera. Llavors continuarem amb la Maria J. Ventanyol, que va ser una gran arxivera, la primera arxivera en cap de tot l'estat, i que també va ser injuriada. Ja no la podien cremar perquè ella va morir el 1983, ja anem avançant amb el fil cronològic de la història, però ella va ser acusada de boja i va ser acusada de cremar papers d'arxius al pati de l'arxiu de Terrassa d'on era directora. Aquesta dona va néixer a Mallorca, va viure a Menorca, es va escapar a Barcelona, va acabar a Terrassa, va passar per Eivissa i va morir a Madrid sola. No tenim, tenim data de l'any, però no tenim data del dia. Va morir sola d'una pneumònia al carrer, injuriada, acusada de boja, perquè quan no ens acusen de bruixes, ens acusen de boges, ho tenen molt fàcil, però nosaltres estem aquí resistint. I seguirem, després d'ella, seguim amb una referència a Les dones de la sal, aquell llibre meravellós de l'Esperança Marí, perquè estem a la terra de la sal, estem aquí a Eivissa, i llavors fem honor a aquestes dones de la sal. I acabem amb la nostra estimada Aurora Picornell i evidenciem que la història no es pot trencar com si fos de paper.
0: Menuda investigación intensa habéis tenido, ¿no? Para escarbar en todas estas historias.
7: Sí, sí, són anys de recerca, però és un treball molt agraït i jo m'hi puc passar hores, dies i setmanes i mesos i anys, i és el que faig. I tenia unes actrius com la Paola, la Raquel, la Zoe, l'Artemisa. Llavors, clar, és un gran plaer després veure-ho a escena. No puc dir més, es maravilloso.
0: Mucho tiempo de trabajo para recoger estas historias y mucho tiempo de trabajo en general de la compañía Beta Teatre, que lleváis por 13 años, si no me equivoco, ¿no?
7: Sí, sí, sí, 13 años llevamos haciendo teatro social y en Menorca, que no es poco. Bueno. Así que bueno, transformando la isla y expandiéndonos por las otras islas, por otros territorios. Nos están pidiendo muchísimo la obra en Cataluña, Mallorca també, estem súper contentes de venir a Eivissa. Aquest matí hem anat a un institut de Santa Eulària de Riu, també explicar que la memòria és important, pel que et deia abans, per saber qui som i per saber on anem i per poder-nos conèixer unes a les altres, les persones, perquè nosaltres sempre diem que les històries que ens expliquem transformen el món i no en tenim cap dubte. Llavors estem aquí a transformarnos todas.
0: Y esas historias vamos a recordar. Beta Teatre nos las cuenta esta tarde a las 8 en el claustro de Cambotino para celebrar este Día Internacional de los Archivos. Y nos vamos despidiendo. Fátima Anglada, directora de la compañía, gracias por compartir estos minutos con nosotros y allí nos encontramos esta tarde.
7: Venga, nos vemos en una estona. Gracias, una abrazada. Feliz día.
2: Radio Eivissa y Cadena SER 102.8 FM, radioibiza.net y aplicación móvil. Si eres profesional del transporte o la distribución, no estás solo. Porque en Ibirama, tu taller de confianza de camiones y vehículos industriales en Eivissa y Formentera, siempre tendrás a los mejores profesionales a tu servicio cuando más lo necesitas. Somos servicio oficial Renault, Palfinger e Isuzu en Eivissa y Formentera. Infórmate en ibirama.es. Can Mario. Ya se invade el lugar con los mejores aromas de nuestros platos para seguir deleitando con lo más exquisito. Can Mario, en un lugar único.
8: Can Mario Restaurante, calle Navarra 12, Eivissa.
2: Can Mario, se siente en el aire.
9: Restaurante Can Mario, abierto todos los días mediodía y noche. Miércoles cerrado por descanso del personal. Can Mario.
2: ¿Qué pasa hoy en Eivissa? Radioeivissa.net, tu web con toda la información y el entretenimiento de Eivissa. ¿Qué quieres saber? Radioeivissa.net, entérate de todo con un solo clic. Cadena SER.

0: las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
1: La Ventana de Baleares, con Chus Navarro.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Salud no explica por qué bajan las operaciones en Sonespasas en los primeros 4 meses del año, pero la oposición pide la dimisión de la consellera de Salud, Manuela García.
3: Li demanem que també siguin capaços de gestionar millor els recursos que tenim. Basta veure avui les notícies que veiem en torn a Sonespasas. Com la gerent de Sonespasas, què és que està fent? Està fent que hi hagi per les mateixes operacions de cirurgia, menys encara, s'hagi de pagar el doble. ¿Cómo se explica eso?
2: Bueno, se lo estamos contando aquí en la SER. Sonespasas dispara en los 4 primeros meses del año un 60% del gasto en operaciones quirúrgicas extraordinarias. Y esto es lo que ha dicho Mar Pons del PSOE.
3: No están defensant els interessos davant del govern d'Espanya i aquí, les Illes Balears, els recursos públics de sanitat els estan malbaratant. Els demanem valentia i capacitat de gestió. I si no, faci dimitir, consellera.
2: La conselleria dice que el incremento de gastos se debe a la subida de operaciones que se hacen por convenio más caro, pero no ha dado ninguna explicación más. Es martes 9 de junio y más asuntos del día. Allí en el Parlament, la presidenta del Gobierno, Marga Proens, ha vuelto a cargar hoy contra Aena por, entre otras cuestiones, prever que el aeropuerto de Palma llegue a los 36 millones de pasajeros. Esto es lo que ha dicho la presidenta.
4: El documento de regulación aeroportuaria, DORA, preveu arribar a 36 milions de passatgers a Palma. Ara se preveu una ampliació faraònica de l'aeroport d'Eivissa. S'ha quedat retratant, negant-se a retirar una campanya que la pròpia empresa anunciant antes que generava malestar.
2: Eso es lo que ha dicho la presidenta del govern. En la izquierda le acusan de no hacer nada. Lluís Apesteguía, de Més per Mallorca.
5: El turisme no és un problema. 20 milions de turistes, un territori de 5.000 quilòmetres quadrats i 1 milió d'habitants, és un problema. Una economia que depèn en un 80% d'un sol sector econòmic és un problema. Una pressió humana insostenible des del punt de vista dels recursos, dels serveis i de les infraestructures és un problema.
2: Más asuntos hoy. Aquí en las hemos conocido la historia de Usman Umar. Se fue de su país, de Ghana, a los 12 años. Llegó a Europa después de atravesar África en un viaje que duró 5 años.
6: ¿Os lo preguntáis vosotros cuando veis a alguien durmiendo en la calle? ¿Pensáis en cómo han llegado hasta aquí?
2: Bueno, pues atravesó el Sahara a pie, cruzó el mar en patera hasta llegar a Barcelona en 2012. Fundó la ONG Nasco Feeding Minds para intentar evitar que los jóvenes de Ghana precisamente se embarquen en viajes mortales como el que él mismo hizo. Así nos ha contado su historia aquí en la Serra.
7: Pues salí prácticamente con una pureza de niño de 12 años, con ilusión, ganas, fascinación, y bueno, después tuve la mala suerte de caer en manos de traficantes que nos prometió el paraíso, pero que no existía y que no llegaba, tampoco había forma de llegarlo, y había que caminar durante más de 5 años para cruzar más de 8 países, desiertos, mares, países en conflicto, y en fin, prácticamente es que vivir una vida esclavizada para poder finalmente llegar aquí, sabiendo que más del 97%.
2: Su historia llega a los cines de todo el país el 26 de junio, pero antes, esta tarde, en apenas nada, 10 minutos, Viaje al País de los Blancos se va a preestrenar en Palma, gracias a Mallorca, Sansa Fam y a Ficine. Temperaturas más altas de lo habitual, noches tropicales y varias olas de calor. Esas son las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología para este verano en Baleares. Lo ha explicado la delegada María José Guerrero.
8: Lo normal en verano hay como dos partes. Una primera parte en la que los días son largos, hay estabilidad en la atmósfera, predominan los cielos despejados. Empieza a haber algunas olas de calor, también días cálidos o muy cálidos, pocas lluvias, algunas acompañadas de barro, y ya a partir de la segunda mitad de agosto puede llegar alguna perturbación sobre el Mediterráneo, sobre las Islas Baleares, y puede haber algunos días nubosos. Las temperaturas empiezan a suavizarse lentamente y puede haber aquellos primeros chubascos y tormentas intensas.
2: Y en Menorca, uno de cada cinco vehículos circula con la ITV caducada. El Conse de Menorca aprueba definitivamente el proyecto de explotación de la futura ITV, que es un paso clave para intentar poner fin al grave colapso del servicio en la isla. Radio Menorca, Edu Zendán.
9: La aprobación llega después de meses marcados por los problemas en la gestión del servicio, con importantes retrasos en las citas y largas listas de espera que han generado numerosas quejas entre particulares, profesionales y talleres mecánicos. De hecho, se calcula que un 20% de los vehículos de la isla circulan sin ITV. El nuevo modelo contempla la gestión de las estaciones fijas de Maui y Ciutadella, así como un nuevo servicio móvil para vehículos agrícolas y ciclomotores. El objetivo es modernizar el servicio y dar respuesta a la creciente demanda que en los últimos meses ha puesto de manifiesto las limitaciones del actual sistema. Escuchamos al consejero de Movilidad de Menorca, Juan Manuel Delgado.
10: A partir de ahora y con este acuerdo, el Consejo Insular avanza en las actuaciones para la nueva concesión de servicio de ITV. En estos momentos, el Departamento de Movilidad está inmerso en la redacción y revisión de los pliegos de condiciones y criterios de valoración que deberán regular la futura licitación y también en la tramitación de la ordenanza correspondiente.
2: Son las 7:26.
11: Firme te ofrece la información del deporte.
2: El deporte, Alberto Hernando, adelante, buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Chus? Buenas tardes. Chisco Campos, protagonista hoy en Ser Deportivos Baleares, el miembro del staff del Real Mallorca, exfutbolista, pondrá rumbo a Tarragona, al Nàstic, ya de forma oficial se anunciará mañana. Hoy ha estado con nosotros en el programa.
13: Esa oportunidad, lo primero que se me viene a la mente cuando me aparece es, tienes que ir a por ella. Tienes que ir a por ella y pensando tanto fría como en caliente, todos mis razonamientos me llevan a que tengo que dar el paso por un bien mío de intentar crecer, de intentar...
12: También ha sido protagonista Molondro, Miquel Molondro, el presidente del Poblense, Óscar Troya, que está en unas horas definitivas, oferta del Atlético Baleares para el actual entrenador del Poblense, y esto ha dicho en la antena de la cadena Ser su presidente.
14: En aquest moment no tenim entrenador, Óscar Troya mos ha de contestar demà, i a partir d'aquí anirem moguent les peces que hagin de mestrer. En primer lloc, ets entrenador.
12: De momento, una resposta pendiente, la de Óscar Troya, que podria convertir-se en próximo entrenador de l'Atlético Baleares.
2: Gràcies, Alberto.
11: En Tirme prolongamos la vida útil de muchos productos y materiales. Gestionamos vidrio, papel, cartón, envases, y también tratamos la fracción orgánica y vegetal para transformarla en compost para la agricultura. Así evitamos el consumo de nuevas materias primas. Fomentamos la sostenibilidad y la economía circular. Tirme. Comprometidos con las Islas Baleares. Tirme.com.
2: Pues enseguida ponemos nota a la actualidad.
15: Cuando solo escuchas tu voz, no escuchas al mundo. Hora 25. Más puntos de vista. Más voces. Más plural. De lunes a viernes con Aymar Bretos. Cadena Ser.
1: La Ventana de Baleares, en tres notas.
2: Ponemos nota a la actualidad, como siempre, con ellas. Marga Moll, desde Radio Mallorca. Marga, bienvenida.
16: Muy buena tarde.
2: Desde el estudio de Radio Menorca, Àngels Andreu. Àngels, ¿cómo estás?
17: Muy buenas tardes.
2: Y puntúa también desde Ibiza, Fanny Tour. Fanny, buenas tardes, ¿qué tal? No.
18: Hola, bon vespre, com va?
2: Bueno, vamos a arrancar, vamos a empezar con el cero, con ese suspenso clarísimo, Marga.
16: Bé, cero seria, ara que estem ja en el juny, el dia 28 de juny és el dia de l'orgull, i volia fer referència, diguéssim, tant en xarxes, a tot el que hi ha a nivell, diguéssim, d'atac en el col·lectiu que... del col·lectiu homosexual. Ja darrerament crec que també hi ha l'acord del Parlament, que crec que és de l'octubre del 23, que feia referència que sí que posarien la bandera LGTBI, i ara, diguéssim, el president del Parlament que està dient que no, vull dir, s'està vulnerant els drets d'un col·lectiu en plena democràcia respecte, diguéssim, en aquest tema. Per tant, la defensa d'aquest col·lectiu, i que en democràcia la diversitat i la llibertat sexual ha d'estar totalment present. I l'altre és un permet que s'informa fa molt poc de l'UNICEF que feia referència a les estadístiques garrifosa de surts d'internet. Exacte, sí. Que mos donava unes dades esgarrifoses que mos diu un 56% dels infants, és a dir, infants de primària que tenen un mòbil i un de cada tres consum de pornografia. Per tant, cal actuar i fer mesures contundents respecte a l'ús del mòbil. I hauria d'estar totalment prohibit, diguéssim, pràcticament fins als 16 anys.
2: Àngels, tu zero.
17: Estic d'acord amb la companya de Mallorca. Jo crec que seré poc popular, però el meu zero va per els vals de descomptes. Uh-huh. El govern balear ha tornat a activar la campanya per cada 20 euros de compra de producte local en paga 10. Aquesta edició compta, de més, amb 1 milió d'euros i amplia el límit de l'any passat de 60, crec que eren enguany fins a 100. Però ja cada vegada que s'anuncien nous bonus per al comerç local, la gent hi acudeix perquè necessita estirar els doblers per comprar productes bàsics, però per jo són pa i circ. Fan pujar les vendes uns dies, però no solucionen res de fons. El comerç local no necessita més promocions puntuals, sinó oxigen estructural a través de bonificacions fiscals i d'altres ajudes.
2: Fanny.
19: Bé, idò. El meu zero també era per, com s'acompanya, per el president del Parlament i per la seva croada personal i ideològica contra el col·lectiu LGTBI. I bé, i per donar-ne un altre, bé, tornem a començar la temporada i tornem amb les dramàtiques circumstàncies i escenes de...
2: Hemos perdido esa conexión con Fanny, pero enseguida la vamos a recuperar. Vamos a seguir nosotras, vamos con más puntuaciones, con el 5, con el aprobado justito. Àngels, tu 5.
17: El meu 5 va per la regularització de l'entrada de vehicles. Certament s'han de posar límits a l'entrada de vehicles perquè cada any hi arriba molt més cotxos des que Mallorca pot assumir, i dic Mallorca perquè... a Menorca ni se la siente ni se la padece, no? Mm-hmm. Un aprovat per marcar un topall anual per reduir els cotxes de lloguer, per cobrar una taxa d'accés i deixar fora el control de residents i d'altres casos justificats, però un 5 perquè la proposta, vaja, el meu punt de vista, arriba tard, no?
2: Sí.
17: Dóna a pensar que s'ha planificat així a posta per no encarar la pràctica i les crítiques dels sectors abans de les eleccions. Hi ha canvis que s'han d'encarar políticament el primer any de mandat i sembla que s'ha fet així, tot i que fos un clam popular a totes les illes, no? Menorca ja se'n ressent el mes de juny i no ha fet res.
16: Coincides que amb tu, Àngels, sí, de fet el 5 meu anava en aquest sentit. És una proposta que tots els grups del Consell de Mallorca, excepte Vox, que diguéssim a fer aquesta limitació d'entrada de vehicles, però si miram una micona totes les dades veiem que el 81% dins, en el cas de Mallorca, tot el que serien els moviments són els residents, per tant no és aquest 400.000 vehicles que entren a Mallorca, i a més que en els darrers 25 anys s'ha incrementat moltíssim, un 66%, i en canvi la població un 44%. Què vull dir en tot això? Que és una mesura tard, com dius tu, Àngels, però també és una mesura totalment insuficient. Estem parlant de que s'ha d'eliminar el lloguer turístic, s'ha de fer apostar fermament per el transport públic i posar mesures valentes de cara a la saturació i el col·lapse que tenim. Naxiu us comentava la problemàtica en quant a la notícia que tenim a nivell de la gestió de zones passes. Per tant, els serveis públics haurien de ser l'essència de la gestió, sigui del Consell, sigui del Govern, sigui d'un Ajuntament. Per tant, més transport públic, bona gestió pública, perquè la saturació i el col·lapse ho menja tot.
2: Ahora sí podemos escuchar a Fanny. Fanny, estamos ya con el 5.
19: Válido, yo es mi cero, ya no lo digo, ¿no?
2: No, puedes acabar con tu cero, con esa puntuación que nos hemos quedado a medias. Venga, vamos con el cero, sí. Y luego ya con el 5.
19: Sí, bé, molt ràpid. Jo també, el meu zero era pel president del Parlament, per la seva croada personal i ideològica contra el col·lectiu LGTBI, i com que això també una mica per tot el que està passant amb l'altra volta a principi de temporada, sí. En gent que en cau pels balcons, etc, que és un desastre. I el 5 meu és una mica una mitjana, com sempre que faig, un zero, sí. Entre que està passant, tot el que està passant a Gaza, amb un genocidi en directe, que no podrem al·legar ignorància com quan va passar de l'Holocaust, i la mitjana és a 0 i a 10 per la gent que sí que s'implica, que protesta, que va allí com a voluntaris, etc.
2: Àngels, vamos a acabar con el sobresaliente.
17: Sí,
2: que has elegido, a ver.
17: El meu és per un sector que m'animora, per l'educació 03. Sí. Per fi, les escoles infantils han fet visible la seva precarietat. Són tan educacionals que fins ara remugaven poc i, bueno, pateixen unes ràtios que res tenen a veure amb les responsabilitats que suposa una aula formada per un grup de nadons. La conselleria, em sembla que ahir va anunciar la revisió del famós decret de mínims i l'elaboració d'un nou decret de menjadors. També preveu assumir progressivament la gestió dels centres públics de 03 i confiem en que sigui realitat abans de les eleccions.
2: Marga.
16: Totalment d'acord, avui coincidim molt, Àngels, en quant a les 10.
17: Sí, i som políticament correctes, si no hem ratllat del papa.
16: Jo anava a xerrar amb aquest del papa.
17: Però no me li donaràs en 10 o sí?
16: Jo no diria exactament un 10 en el papa, però sí que el que va passar ahir en el Congrés, aquest alt respecte i els valors que de qualque manera el cristianisme, l'humanisme, digueu-li com vulgueu, la importància del diàleg, de trobar consens, que la classe política ha de trobar aquest punt d'encontre perquè la crispació s'ha trasllada, diguéssim, en el dia a dia de la ciutadania i no és bo. Crec que han d'arribar a punts de trobar consens i poder trobar pautes per poder dur endavant les polítiques, perquè si no anem enlloc. I per tant, benvingut a aquesta arribada i que espero que sigui de profit, i per tant, són aquests valors. I es deu també, si m'ha permès just, eren quan també en Ambiel Mesquida, Premi d'Honor a Lletres Catalanes, per tant, un gran referent mallorquí, i per tant, molt benvingut.
2: Fanny, nos queda un minutito y medio, así que tu 10 o tus 10es, ¿para qué o para quién?
19: El meu 10 també. Mira, també eren dos perquè m'imaginava, però el meu 10 també és per enviar el Mesquida per ser el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Vaig tenir de sonor de sèrie ahir, ho vaig viure a la nit en directe, molt emotiva, i també
2: claro,
19: un dia un
2: 10
19: perquè avui
2: no?
19: és el Dia Internacional dels Arxius, ho estem celebrant aquí a Eivissa, l'Arxiu Històric d'Eivissa i Formentera. Sense arxius no hi ha memòria, no hi ha cultures, patrimoni documental s'ha de reivindicar tots els dies de l'any, però bé, avui és un dia per celebrar llarga vida dels arxius històrics i que tinguin recursos i fons, sobretot això.
2: Muy bien, pues aquí lo vamos a dejar. Muchísimas gracias, como siempre, a las tres. Marga, Moll, Àngels, Andreu, Fanny, Tur, muchísimas gracias. Dentro de un mes, más.
16: Muchas gracias.
2: Que vaya muy bien.
17: Gracias.
2: Y a ustedes, hasta mañana. Juan Andrés Sánchez, como siempre, al frente de la dirección técnica. Volveremos mañana a partir de las 7:20 de la tarde. Hasta mañana. Adiós.
1: La Ventana de Baleares, con Chus Navarro.